cau fa lo cor e cremen caro din mon cor com un gran fio de la Sant Jan de l'Auvergnat quand